0: facem de dic, ja li dic que jo tenia història més estipada. El mamut, mamut, som una vegada que és on de dir, que no fossis de cantar casa. Ha, et puguis preparar el cop, et puguis apiar, com dius, que
1: és. Ara, ara, no t'ho dic a dir.
0: Així que sé tant, puta. No sé si tornarem a dir-te a mi per aquí.
1: Ja veus? Jo crec que veus això de tot aquí.
0: El mamut, som sense que fes una hora. I que veu com és de l'escata. De fet, ja és el dia, ha?
2: I és... I és pare, ha? I és bastant... és... puntant...
0: Ai, tu t'havia dit?
2: Va, va, va. Mai és cap més, ara... i és sobre això. Que va, que deia... que tant... va,
0: saps que t'ha de dir?
2: Durà que deia... oi, és que...
0: Sí,